0: 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707
1: That's from Philly. And you know, yeah, one of my specialities. Royal Africa. I'm on Zebra. I do tickets. But I need to draw the time. I'm set to set the BBA Belfast. I'm at 3822. 0703 822236. Royal Africa.